Ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat per les enrunes pares.